ciutat d'entrada com qualsevol altra. Una ciutat amb carrers i places, mercats i botigues, arbres escardalencs i semàfors que van a la seva. I sobretot, molts cotxes.